0: A Sants Ràdio vivim el Firentitats amb tu.
1: Quack FM 103.4, a Ràdio Comunitària de Coruña.